0: Onda Cero, tu ràdio.
1: I un any més, Jesús celebrarà les festes patronals en honor a la Mare de Déu de Jesús. I això, doncs, hi ha que agrair-ho també a l'organització de la Comissió de Festes i al nostre convidat, que és Joan Jesús Planells, regidor de la parròquia de Jesús. Joan Jesús, bon dia.
2: Bon dia a tothom.
1: Bon dia, i quasi hi ha molts anys bons, eh?
2: Sí, ja mos queda poc. Divendres que ve ja començam, sí.
1: I tant que sí, i tant que sí. A més, s'inauguren les festes el dia Meu Sant, o sigui que Sant Agustí. O sigui que ja tanquem el cercle, eh?
2: Doble celebració.
1: Escolta, sí. Explica'm-nos una mica en què vos heu basat per confeccionar el programa de festes.
2: Bé, al final sempre portam una línia, portam la tradició, portam... jocs, portar música, intentant sempre fer bé que els veïns, famílies, visitants es sentin com a casa seva, i en principi fèiem un poc lo de cada any intentant innovar amb alguna cosa, però sempre, sobretot, cultura i música, que sigui sempre el que la gent demana.
1: I tant que sí.
2: La tradició.
1: I tant que sí. De totes formes, omplir un mes de festes no és fàcil, Joan?
2: No, el que passa és que sí que és veritat que intentem que la setmana sigui una setmana completa i comprimim quasi tot dins aquella setmana. I després hi ha cas de setmana sota que fem les activitats més deportives i caminates, i és el que igual després ja no és tan seguit, però sí que la primera setmana és la més concentrada i portam això, pues, tot un mes, sí, tot un mes.
1: Clar, el dia 28, com dies, el divendres, bàsicament és una jornada quasi esportiva, podríem dir, eh?
2: Bueno, sí, el divendres començam amb el bàsquet i futbol, i ara començam amb la barra de la plaça de l'Iglesia allí, amb la barracoa, preus populars, música i, bueno, entregues de premis al camp de futbol, ja començam, sí.
1: Escolta, una de les coses més tradicionals i més curioses és aquesta funyada de raïm. Com neix aquesta idea, Joan?
2: Aquesta idea, jo crec que entre na Maribel, Juan i jo vàrem ser... jo a casa feia vi, sí. I ella també en feia, i vàrem parlar. I justament coincideixen les festes que es fa la funyada de tota la vida que han fet nosaltres a casa. I va sortir així. Vull dir que no es havia fet mai i ho vàrem fer. I mira, al final vàrem fer una cosa que era per la gent major, perquè revisés els temps d'antes. I al final ho han fet més que... Ho estan fent ja quasi més pels garrits i per la gent jove que tenim cola cada any, va.
1: No, i està tenent... jo ho tinc gravat en vídeo també, però em faig una iniciativa molt curiosa, i és una manera també d'apropar les noves generacions a una tradició que aquí s'ha fet tota la vida. Tota la vida s'ha fet vi.
2: Sí, jo ja t'ho dic, jo de petit ho fèiem i va ser la tradició que vàrem voler introduir dins el plan de festes.

0: i ha estat un èxit i segueix sent un èxit i ha portat, jo no record, però quasi prop de 20 anys.
1: De totes formes, també, a part de la punyada, o complementant això, també hi està la Colla de l'Horta, que també faran allí ballada i sonada i el que faci falta, no?
0: Sí, la Colla de l'Horta sempre les tradicions, artesania, tallers, la veritat que tenim allí un gran grup que ens ajuda molt i és un... és un seguir, ja et dic, l'artesania, el taller, la tradició, gràcies a ells ho tenim tot endavant i és el que ens motiva també a fer aquestes festes.
1: I tant que sí, entre les propostes d'aquest, com diem, aquest pràcticament un mes de festa que hi haurà aquí a Jesús, està la ruta a Cala d'Espart, o Cala d'Espart. En què consisteix això?
0: Bueno, això és una ruta més o menys que serà de mitja... seran, crec que són, ara no sé si recordo que són 7-9 hores, ara no recordo molt bé, però bueno, serà una ruta que es passeja pels camins que ha obert, es fa una baranada, s'expliquen coses, i bueno, això ja no és el primer any que ho fem, i la veritat que és una excursió molt, molt polida.
1: I tant que sí, això per complementar la teva informació serà el dissabte dia 5 de setembre, és una excursió, com bé dies, de 9 quilòmetres i més o menys unes 3 hores de duració a una marxa normal, podríem dir, no? És una dificultat mitjana, no? Podríem dir...
0: Mitja, sí, és una dificultat mitja, però sí. Va, tampoc és res que necessitis ja molta experiència, però bueno.
1: No, perquè jo suposo que, Joan, quan penseu en general el programa, són programes per a... familiars, no? Per a tota la família, no? Per a tots els públics, no? Podríem dir.
0: Sí, no, tenim actes per gent de la tercera edat, tenim actes per infants, tenim actes per gent més jove, tenim actes que abarca de totes les edats i gràcies a això jo crec que és popular el programa que tenim enguany i jo crec que serà un èxit.
1: La cultura popular, com dies abans, té un punt important també aquest any. Allí al Centre Cultural de Jesús també estarà, bueno, ja vindran de fora una colla de Saragossa, Los Danzantes i Dulzaineros de Gallur. Ah, carai, això que és un intercanvi, no? Com una espècie de festival folklòric d'Eivissa també Mare Nostrum.
0: Sí, quasi sempre, de fet és algo així com el de Mare Nostrum que tu parles, que sempre ja ho desconeixes, vull dir que és una cosa que sempre nosaltres intentem portar gent de fora, que a part que intentem mesclar gent, tot la gent d'aquí amb gent de fora, perquè mos agrada dar unes pitjades a gent que està aquí i promoure els seus valors, però també volem que integrar un poc la gent que ve de fora perquè les coses sempre hi ha un toque de diferència en cada festa i cada any.
1: Clar, i a més és una manera també d'aquest intercanvi cultural de donar a conèixer fora de lo que és Silla d'Eivissa,
0: sí,
1: també,
0: sí, sí.
1: Lo que aquí són tradicions, no? Que veien el ball pagès, que veien els tratges tan fantàstics que tenim, aquesta forma tan particular de ballar, és una manera molt, molt interessant de fer aquesta mescolança, no? Diguem, de tradició.
0: No, i és famós, eh? El ball pagès, la gent no s'ho pensa, però la gent que ve aquí queda molt, molt... molt agraïda de conèixer el ball pagès nostre, que ja és un referent, és un referent.
1: I el dia gran de Jesús, que seria el dia 8 de setembre, mos podia fer un pessiguet així de lo que heu preparat també, Joan?
0: Bueno, dimarts, dia 8, pues començarem, com sempre, en sa missa. Hi haurà una exposició de motos antigues, que jo, per cert, en tinc un parell, però quasi mai tinc temps de portar-les, però bueno, que sempre hi ha més gent que té motos. Després, cap a les 11:30, hi haurà la missa major, hi haurà una desfilada de carros, a les 18:30 tindrem tallers, a les 8 tindrem la missa d'ofrenda de fruits, que és ja el de cada any, i hi ha un concert entre bandes sonores i passodobles per tots els públics, concert que te quiten lo bailado, que te quiten lo bailado, i bueno, intentarem que sigui una festa amena i un dia del poble especial com cada any.
1: Molt bé, sí senyor. Pues Joan, si vols aprofitar per a convidar la gent d'Eivissa en general perquè passen per Jesús, qualsevol dels dies que hi ha tantes coses interessants, endavant.
0: Com sempre, nosaltres convidam a tota la gent d'Eivissa i de fora d'Eivissa, agraïm tota l'ajuda que ens

0: la comissió de festes ha lluitat tot un any, perquè això no és cosa només d'una setmana, això és cosa d'un any, a l'Ajuntament de Sant Eulari, que intentam ajudar en tot el que podem, i ja t'he dit que tota la gent que vulgui venir estarà contenta de venir i estarà orgullosa d'haver tingut unes festes com han tingut, com tindrem en guany, segur.
1: Fantàstic, fantàstic, sí senyor. Pues regidor de la Barroca de Jesús, Joan Jesús Planells, moltíssimes gràcies, molts anys bons i una forta abraçada.
0: Gràcies, Agustí, ja parlam.
2: Potser penses que som poca cosa, però som a cada pell de fruita i a cada resta de menjar. Si em separes, creix, i amb tu creix el reciclatge de Sant Antoni. Utilitza el contenidor marró. El que generes no és poca cosa.
3: Ajuntament de Sant Antoni de Portmany i Consell d'Eivissa.
2: Creixem junts.
4: Que lo único que se dispare sea la fidelización de tus clientes. Este temporadón, paz y olor. Aprovecha las ventajas del marketing olfativo de Ambisein para incrementar tus ventas, mejorar tu imagen y crear fans de tu marca mediante el aroma. Este verano, paz y olor. Con Ambisein. Porque el amor está bien, pero el olor te hace ganar pasta.
5: Onda Cero, tu radio.

0: I anem a parlar a continuació de... bueno, del dimarts que ve, perquè ja estem aquí ja, del Festival de Jazz 2026, que s'estrena aquest dimarts, dia 1, del dia 1 al dissabte, dia 5 de setembre. Eivissa Jazz 2026. Per parlar d'aquest tema està amb nosaltres Vicent Ramon Tur, director de la Big Bang Eivissa. Vicent, bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Agustín.
0: Vicent, bon dia o bona tarda, no sé si has dinat tu ja, eh?
1: Encara no hem dinat.
0: Entonces tens ganeta com jo, eh, també.
1: Ah, carai. Ja comença, sí.
0: Ja comença. Bueno, explica'm-nos quines novetats mos porta aquest Eivissa Jazz 2026, Vicent.
1: Pues, a vegades faig la broma de quines novetats que... Pues... La principal novetat d'enguany és que seguim i millorem, el qual està molt bé.
0: I tant que sí. Dimarts, dia 1 de setembre, passeig de Vara de Rei, a més, gratuït, o sigui que quasi se podria dir, Vicent, que li donem, li portem el jazz a la porta de la casa de la gent, no?
1: Efectivament, aquesta és la idea, que els dos primers dies siguin gratuïts, i que la gent es trobi els concerts allí, gent que igual no sap ni que existeix un festival de jazz a Eivissa, s'ho trobi allí, s'interessi, igual després aconseguim que pugi dalt en el baluart.
0: Hi ha afició, podríem dir, hi ha cantera pel món del jazz aquí a Eivissa?
1: D'afició, d'aficionats a la música de jazz, n'hi ha. I són molt fidels i molt segueixen tots els concerts. I de músics també n'hi ha. Per sort també hi ha una petita cantera que intentem construir una miqueta més cada any.
0: Bueno, vosaltres teniu, tu com a director de la Big Bang Eivissa, és una passada lo bé que sona, lo compacte que sona tot i la quantitat de gent que ve a veure-vos cada vegada que actueu, eh?
1: Ah, moltes gràcies.
0: No, i tant.
1: I la idea de la Big Bang precisament és que faci de cantera, que clar, els estudiants, tant despatronats com d'altres llocs, pues que... d'adolescents ja poden tenir l'oportunitat de tocar una agrupació així i a un festival de jazz, i que després quan compleixin els 18 anys i se'n vagin a estudiar fora, doncs amb una mica de sort doncs segueixin tocant.
0: Clar que sí, a més tu sabràs també com jo que el músic també, independentment de, evidentment estudia molt, conservatoris, on sigui, a casa, on sigui, després també es forma molt a lo que és l'escenari, no?
1: Clar que sí, és que estudiar a casa no té sentit si després no pots demostrar el que toques, no pots disfrutar l'escenari. Sí que el primer és tocar, i quan més millor.
0: Clar que sí. Què podem destacar del dimarts, dia 1 de setembre, Vicent?
1: Jo destacaria el grup liderat per Nacinet Cornican, que és una violinista i cantant mallorquina, que ve a presentar el seu primer disc com a líder. I una lota que canta, toca el violí, a més líder del seu propi grup, val la pena veure. I a més d'aquí de Silla del costat de Mallorca.
0: Ja ho crec. A més també estarà la col·laboració de Swinging Tonic, no?
1: Sí, amb el grup de després serà un grup de swing i col·laborarà amb altres Swinging Tonic, que són, diguem, els abanderats de swing ara mateix a Eivissa. Així que crec que es mereixien tocar una miqueta i demostrar el que fan, també.
0: És correcte, són molt bons professionals i molt bona gent, també, que és bàsic aquí...

0: I com diem, aquí tenim grans músics també,
1: Tenim grans músics i tenim la sort de que, per ser una illa tan petita, molta gent de molt bona de per tot el món acaba aquí, i és que som nascuts aquí a Eivissa, tenim l'oportunitat de tocar i aprendre d'ells. Vull dir, tenim molta sort.
0: I tant que sí. Una de les característiques d'aquest festival de jazz és que convida també, dona l'oportunitat a músics d'Eivissa d'ensenyar a la gent, en general, el que saben fer, no?
1: Clar que sí. Per exemple, tenim el segon dia i bossim flamenco, que ell pues, es dediquen a fer gales i festes i tal, però per aquest concert pues, demostrant el que realment ells els agradaria fer sempre, saps? Han de fer a vegades música més comercial i tal, però no, pues, en el festival de jazz faran el que ells volen fer, que és una combinació, una mescla de flamenc amb latin jazz, amb un parell de cubanos, i això realment la música, que diguem, en el festival de jazz la gent fa la música que realment li agradaria fer. Llavors, per menjar, has de fer altres coses.
0: Sí, a vegades que hi ha que comercialitzar-se una mica, no?, podríem dir.
1: Clar, qui viu d'això no pots fer sempre jazz puro i duro, doncs en el festival de jazz és l'oportunitat perquè cada un demostri el que saben fer, i molt bé.
0: Clar que sí. Parlàvem de que el dimarts, dia 1 de setembre, serà al Passeig de Vara de Rei a partir de les 9 de la nit. El dimecres, dia 2, al Parc Reina Sofia, també gratuït, a partir de les 9 de la nit.
1: A les 9 també,
0: sí, efectivament. I el dijous al Baluar de Santa Llúcia, a les 9 també,
1: Sí, dijous ja comença el gros, la part grossa del festival, dalt de les muralles, ja són concerts de pago. Que l'objectiu dels dos primers dies és pues, que la gent s'interessi en aquests concerts gratuïts i s'animin a pujar. I aquest tercer dia pues, ja començam amb Map Trio, que són els guanyadors del festival de Getxo de l'any passat, que el festival Fal de Getxo és un lloc on sempre es presenten grups europeus joves. I diguem-ne, és el jazz més avançat que es pot sentir. I, per tant, qui guanya allí és de lo millorat d'Europa. Doncs, pues, enguany els podem disfrutar.
0: I tant que sí. I, a més, suposo que es deuen quedar al·lucinats del lloc. Els músics que venen de fora deuen dir, ostres, tu, però on anem a tocar aquí, no?
1: Es queden al·lucinats del lloc, o sigui, de les muralles, que inclús nosaltres, que som d'aquí, sempre ens agrada tocar-hi. Sí. I també combatim una mica dels prejudicis que tenen d'Eivissa. Clar, són gent jove, Eivissa, festa, tal, no sé què, arriben aquí, ostres, però si hi ha una escena de jazz, si hi ha unes muralles renaixentistes, i els tios flipen de que també hi ha cultura i també hi ha jazz, i bon jazz a Eivissa.
0: I tant que sí. Passem al divendres, al Baluar també de Santa Llúcia, a partir de les 9, una de les nits, diguem, en més presència local, podríem dir, Vicent.
1: Sí, el divendres començarà amb Antoni Marí Sextet, que Antoni Marí és un guitarrista eivissenc de Sacala, que està estudiant a Barcelona, i que aquí presentarà pues, el seu grup propi, un grup fet de companys seus allí que estan estudiant junts a Barcelona, i serà superinteressant. I després, com a segon lloc, serà pues, la cita anual de Nave Rava d'en Eivissa Jazz Experience, que es veurà quina sorpresa mos dona en guany.
0: A veure. I el dissabte ja serà la cloenda, també al Baluar de Santa Llúcia, a partir de les 9. Què en podries destacar, Vicent?
1: Pues jo destacaria una cosa que vaig fer conscientment quan buscaves grups, que és que aquest dia, el dissabte, els dos grups estan liderats per baixistes. I m'explico, perquè el baix és com, ara ho estic dient molt, com el, no com el petit ofer, però com el gran incomparat. És, per opinió personal, és l'instrument més important que hi ha, perquè és el que ho aguanta tot.
0: Correcte.
1: Harmònicament.
0: Correcte.
1: Però sempre pareix que estan a un segon pla, i els baixistes mai se'n parla. Doncs, pues, enguany, dos grups liderats per baixistes, i a més, dos baixistes excepcionals.
0: Molt bé, sí senyor. Pues està molt bé el portar al pòdium, podríem dir, no? Al món del jazz, al món del baix, que és, pareix, com molt bé dir, és el que porta, diguem, el que aguanta tot l'esquelet de la cançó, juntament amb la bateria, no? Perquè porta el tempo. Sí. I pareix que són instruments una mica pues, de segon plano, no? Podríem dir.
1: Sí, però no ho són. Tu sents un grup que funciona, li lleves el baix i no funciona.
0: És correcte. És correcte. Tenim que dir que el dia 1, com diem, el dia 1 i 2 de setembre, aquest dimarts i dimecres, són gratuïts aquests concerts, i els concerts ja del Baluar de Santa Llúcia, del 3 al 5 de setembre, tindran una entrada gairebé simbòlica pel nivell que porten de músics, 12 euros. Es poden comprar allà en taquilla, no?
1: Es poden comprar taquilla o anticipat a la pàgina web, que és eivissajazz.com.
0: Perfecte. Molt bé, pues, Vicent Ramontur, no sé si vols dir alguna cosa més.
1: Pues res, animar a tothom que es passi per Vara de Rei, per Reina Sofia, i si els hi piques gossanillo de jazz, com us ha passat alguns des de petits, pues que s'animin a pujar a dalt en el Baluart.
0: Això mateix. Pues gràcies, allí mos veurem i que vagi tot molt bé. Vicent, una abraçada forta.
1: Moltíssimes gràcies.